0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és divendres 24 de juliol, són 3:15 del matí. Missatge de tranquil·litat per part de les administracions i també per part d'Adif després de l'esvoranc de 17 metres de profunditat a les obres del soterrament de les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, descarten afectacions als edificis propers i asseguren que no hi ha risc per als veïns mentre continuen investigant les causes. D'altra banda, continua tallada de manera indefinida la circulació de trens de Rodalies de l'R2, l'R2 Nord i l'R11, que no es reprendrà com a mínim fins a la setmana vinent. En breu en parlem, abans la previsió meteorològica a Emet Noelia García.
2: Bon dia. Avui divendres a Catalunya baixen les temperatures, però continuen altes, especialment a zones de l'interior. A Lleida es podran arribar als 40 graus i a la depressió central de Barcelona es superaran els 36. Avui els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat, amb pols en suspensió a la meitat sur. Al final del dia s'esperen núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a la depressió central. És una informació d'AEMET.
1: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC Ferran Aràndiga.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant a hores d'ara dues avaries actives. La primera des d'aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès ens deixa un carril de circulació tallat en sentit nord. La segona avaria ha estat fa una estona a la C58 de sortida de Barcelona cap al nord de la Trinitat en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i també provoca en aquest cas fins a un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, en general arreu de la xarxa viària catalana tenim força tranquil·litat, però sí que destacaríem doncs, algunes congestions als voltants de Barcelona, per exemple, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Adif i l'Ajuntament de Barcelona insisteixen en que no hi ha risc per als veïns que viuen a prop de l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies del tren a Montcada i Reixac. La circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 continua tallada. El govern no preveu restablir-la com a mínim fins la setmana vinent. Qui en sabem? Clara Ontanyón.
4: Continuen les feines per tapar el forat d'uns 17 metres de profunditat i 19 de diàmetre i que ha engolit una grua amb què es feien les obres de soterrament de les vies del tren. Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, i Xavier Mercè, regidor de Nou Barris, insisteixen en enviar un missatge de tranquil·litat.
5: Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, pero no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
6: De que ens estem preocupant absolutament de no hi hagi cap potencial afectació a les vivendes, això és bàsic.
4: Els tècnics investiguen què ha pogut passar, mentre els veïns ho atribueixen a aigües freàtiques.
7: Los de l'Ajuntament se van a su casa, nosotros estamos ahí. Creo yo que para preocuparse.
8: Pero si salía agua. Es que uno lo ve las cosas todos los días y ellos no.
4: Davant la intranquil·litat dels veïns, s'ha obert un servei d'atenció al casal de barri. Dissabte, DIF actualitzarà la situació, però no es preveu que la circulació de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 es reprengui fins la setmana que ve.
1: D'altra banda, el barri de Sants de Barcelona intenta recuperar avui la normalitat després de la deflagració per una fuita de gas a les obres del metro que va provocar una columna de foc. La flama va estar activa durant més de 12 hores. Un cop tancada la fuita de gas des de la Generalitat, el director d'Infraestructures d'Obres Civils, Carlos Bacaro, apuntava a un incident provocat per l'empresa gasista, que és, diu, qui segons els protocols se n'havia d'encarregar.
9: Això s'està començant a investigar? I després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas, Netgia en aquest cas, que és qui estava executant la reparació.
1: L'incident va ferir 8 persones, dues de les quals es troben en estat greu. Deixem enrere el pic d'aquesta onada de calor, però no ens acomiadem de les altes temperatures. Segons dos estudis de l'UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, la calor nocturna causa més morts que la diurna, un 26% més. I és que en 10 anys les temperatures nocturnes durant l'estiu han augmentat uns 3 graus, però no s'estan implementant mesures per reduir-les en banyeres.
10: 24 graus al nit ja és un risc per a la salut, però les autoritats situen l'alerta en els 27 i la realitat és que cada estiu patim més nits tòrrides i més continuades, però segons el doctor Joan Roca, les autoritats ho estan infravalorant perquè només pensen en refugis climàtics, espais d'ombra, dispersió d'aigua i tendals per, amb la brisa marina, refredar la temperatura ambiental de dia. Però això no serveix de nit perquè la calor queda concentrada i el cos no té opcions per reaccionar, especialment les persones grans. Així proposen incentius fiscals per millorar en conjunt la rehabilitació climàtica a l'interior dels habitatges i no centrar-se només en l'aïllament del fred perquè la càrrega energètica per refrigeració avui ja és superior a la calefacció.
11: Que mentre no canvi la política europea primant compaginar la mitigació amb la salut, no? Impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. És una idea potser creiem que és necessària perquè si no la gent mor.
10: L'estiu passat l'augment de morts a la nit va ser un 93% superior a l'esperada, segons les temperatures de dia.
12: A la plana de successos, l'Audiència de Barcelona manté en presó preventiva l'home investigat per presumptes maltractaments al seu nadó quan tenia 6 setmanes. El tribunal considera que hi ha risc que pugui obstruir la investigació o pressionar la mare, que es troba en situació, diuen, de vulnerabilitat. Aquest dijous li ha denegat una nova petició de llibertat, mentre la mare ha tornat a declarar davant el jutge a petició pròpia. Ho ha seguit la Núria Alcalà.
13: Bon dia. Sí, la dona ha negat haver presenciat cap maltractament al seu nadó de 6 setmanes i ha assegurat que d'haver estat així ho hauria denunciat a la policia. Segons fonts presents a la declaració, ha evitat incriminar el pare del menor en presó preventiva per aquests fets, tot i que sí ha admès una manca de delicadesa en el tracte i una manca d'afecte. La causa continua sense esclarir com es van produir les lesions del nadó. De fet, la dona ha declarat que, malgrat la successió de visites mèdiques en fins a 5 centres, cap professional li va advertir de possibles maltractaments ni possibles agressions sexuals fins que la Vall d'Hebron va activar el protocol de protecció del menor. Per contra, els metges van ratificar davant el jutge que van apreciar lesions molt greus en el menor. La dona ha sol·licitat un règim de visites amb el nadó, al qual la fiscalia s'hi ha oposat de ple. El jutge haurà de prendre una decisió en els propers dies.
12: Altres notícies en format breu. Àlex Eloi, bon dia.
14: Bon dia.
12: Presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 18 anys acusat de matar una dona de 75 a Soses, al Segrià.
14: Després de passar 3 dies a comissaria, aquest dijous ha comparegut davant la jutgessa qui ha obert la causa per un delicte d'homicidi. Els Mossos van detenir l'home dilluns després que la nit de dissabte aparegués el cos sense vida de la víctima amb signes de violència. La dona havia sortit a passejar el gos i no va tornar.
12: I ha quedat en llibertat l'home de 31 anys detingut per agredir una parella de 72 i 68 a l'estació de metro de Diagonal de Barcelona.
14: Els fets van passar el 12 de juliol i 10 dies després els Mossos detenen

0: Parlem de política. Junts se suma al vot del bloc d'investidura al Congrés dels Diputats i facilita l'aprovació de la condonació del deute de les comunitats autònomes, que inclou també el del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. Aquest projecte de llei permet que l'Estat assumeixi més de 83.200 milions d'euros de deute autonòmic. En el cas de Catalunya, la condonació prevista és d'uns 17.000 milions, és la segona més elevada després d'Andalusia. Des de la Generalitat celebren que tiri endavant la mesura, però insisteixen que ha d'anar acompanyada d'una reforma del model de finançament. Alícia Romero, consellera d'Economia.
1: Cal condonar el deute, sobretot aquell que ve per l'infrafinançament, però cal també tenir un nou model que ens permeti finançar millor aquelles competències homogènies que tenim totes les comunitats autònomes i que les gestionem des de ja fa molts anys.
0: I el Parlament aposta per tornar a fer pagar les autopistes a través de la vinyeta i veta recuperar els peatges. Des de la Cambra Catalana, Elena García.
2: Sí, per àmplia majoria, el Parlament aposta per implementar el pagament per ús de les autopistes davant del col·lapse i la sinistralitat a la P7, tenint en compte el vehicle, emissions i recorregut, així com una contribució específica pel transport estranger i el de gran tonatge, i que la recaptació reverteixi a les infraestructures catalanes. Iniciativa dels Comuns, que suma PSC, Junts, Esquerra i CUP. Comuns, Lluís Mijoler, el republicà Albert Salvador i Judit Toronjo, Junts.
3: Que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura.
4: I finalista, que no penalitze la mobilitat obligada de qui no té transport públic.
5: I abans de demanar un nou esforç als ciutadans, hi ha una condició que és imprescindible, i és que els diners que paguem els catalans reverteixin en les nostres infraestructures.
2: El Parlament encomana a Illa un grup de treball per consensuar aquesta proposta de vinyeta amb Moncloa, partits, agents socials, patronal, transportistes, entitats municipalistes i ambientals.
0: En esports, el Barça confirma les seves pitjors sospites. Frenkie de Jong s'ha trencat el lligament del genoll dret, però no passarà pel quiròfan, mentre que d'altra banda el club ha fet oficial, ara sí, el fitxatge de l'alemany Karim Adeyemi. Josep Capel, bon dia.
6: Bon dia, molta activitat a Can Barça. Pel que fa al primer equip masculí, Frenkie de Jong no passarà per quiròfan. El club va confirmar que pateix un trencament al lligament lateral intern del genoll dret i que s'ha acordat amb el jugador seguir sota tractament i seguiment mèdic pendents de l'evolució de la lesió durant les pròximes setmanes, que el podria mantenir uns mesos de baixa. L'equip segueix els entrenaments de pretemporada i la novetat avui serà la incorporació d'Adeyemi, que ahir ja va ser presentat com a nou jugador blaugrana fins al 2031. L'alemany va destacar el paper clau del tècnic Hansi Flick en el seu fitxatge.
7: I think he's the reason I think I come here because
8: Sí, realment crec que és el principal motiu pel que sóc aquí. Havia parlat molt amb ell, confio en ell des del primer moment. Ell m'havia dit el que necessitaven pel club, per l'equip, i jo he vingut aquí disposat a fer això i ajudar l'equip a aconseguir els seus objectius.
7: To help the team and achieve our goals.
6: Pel que fa al femení, Caroline Graham Hansen va firmar la renovació 2 anys més.
9: Es el mejor club del mundo. Jugamos a un tipo de fútbol que es difícil replicar, impossible de replicar, i el Barça sempre va seguir ganando.
6: I en bàsquet es va anunciar la 7a incorporació, la del polonès Balcerowski, també fins al 2028.
0: D'altra banda, encara en futbol, el primer equip del Barça juga avui el primer amistós de pretemporada contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i el Badalona Women ha presentat la 6a incorporació per al curs vinent. És la migcampista Lauri Requena, que arriba del Granada.
10: És un moment vital en el que necessitava un canvi i sento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Estoy súper, súper ilusionada, la verdad. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento.
0: De la cultura parlem de música. De la Fuente, Lola Índigo, Omar Kurtz o Mike Towers encapçalen el cartell del Cher Festival pel públic adolescent, que durant 2 dies portarà els grans referents de la música urbana al Parc del Fòrum de Barcelona, Agnès Batlle.
11: El que més triomfa a les plataformes entre els adolescents al damunt d'un escenari davant del mar. Així es presenta ja la 8a edició del Cher Festival. Estefano Macaronen és el seu director.
12: Cher és el major evento de Barcelona dirigido al público joven, más en concreto a la generación Z, porque somos el Festival Barcelona con más asistentes en la franja de edad que va de los 14 a los 28 años. En Cher actúan todos los artistas más escuchados en Spotify y YouTube y también muchos jóvenes artistas emergentes locales.
11: Des de Puerto Rico hi ve Mike Towers, un dels fenòmens globals de la música urbana internacional, però també l'artista granadí De La Fuente, que va fer història reunint més de 130.000 espectadors 2 nits consecutives.

0: del Metropolitano, o també una de les veus femenines més rellevants del pop i la música urbana a nivell estatal, Lola Índigo. També hi seran Omar Kurz, Davy, Aleixa, De La Rosa, La Pantera, Petaceta o Els Catalans, 31 Fam. S'amplia aforament respecte a l'any passat, de 25.000 passa 30.000 assistents diaris amb concerts de tarda-nit que reclamen previsió per combatre la calor. Amb tots ells també hi serà tot un pioner de l'electrollatí, figura clau del gènere, Juan Magán. Avui i demà, una de les grans cites de la música urbana, el Cher Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. Ella loca por ritmo latino, siempre de la pista bailando conmigo.
1: I acabem amb novetats musicals.

0: el 15 de juny. En plana laboral, us explicam. Repsol dispara els seus beneficis en un 265% durant la primera meitat del 2026 fins als 2.201 milions d'euros, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Els sindicats reclamen que aquests bons resultats en repercuteixin també en els sous dels treballadors. Tarragona, Pilar Ribas.
1: El resultat positiu està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra d'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros. El sindicat de treballadors valora positivament el resultat, però lamenta que no es traslladi a la plantilla. Jordi Margalef, secretari de comunicació del sindicat.
2: Ens alegrem dels excel·lents resultats que ha presentat Repsol, perquè això confirma que és una empresa forta, competitiva i en futur. Però precisament per això creiem que aquests beneficis també s'han de notar a la plantilla. No tenim res en contra de que els accionistes obtinguin una bona rentabilitat per a la seva inversió, però sí creiem que si els accionistes guanyen, els treballadors i treballadors també han de guanyar.
1: El sindicat no ha signat el preacord de l'acord marc, avalat per la majoria d'organitzacions presents a la mesa negociadora, en considerar que la proposta que fa és insuficient. Concretament, a la plantilla se li planteja essencialment una evolució salarial vinculada a l'IPC, una paga puntual del 3% que no consolida salari i algunes millores limitades, lamenta.
0: I abans dels esports, una de les notícies d'aquestes que ens treuen el somriure, la platja de l'Estartit és el primer punt del litoral català on s'ha localitzat aquest estiu un niu de tortuga marina. Aquest dijous van trobar-hi una posta amb una setantena d'ous. Girona, Joan Sisquella.
3: Els ous estaven enterrats a només 10 metres de l'aigua i per garantir la seva preservació fins a l'eclosió i la sortida de les cries, els van traslladar cap a una zona més arrecerada. A més, els agents rurals van establir una zona protegida per prevenir l'entrada de persones i de depredadors. L'Estartit va ser precisament l'últim municipi que va mantenir un niu de tortuga careta actiu fins al final de la temporada passada. En total, se'n van localitzar 11 durant tot l'estiu, amb més d'un miler d'ous, dels quals en van néixer 557 tortugues. Són xifres que demostren la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu emergent per a aquesta espècie.
0: En esports, els equips de futbol i bàsquet del Barça incorporen novetats. El primer equip masculí de futbol està pendents que s'hagi fet oficial la incorporació de Karim Adeyemi. Josep Capel, bon dia.
4: Bon dia, molta activitat a Can Barça i a més en diferents accions. Per exemple, pel que fa al primer equip masculí de futbol, per fi avui es farà oficial el fitxatge del davanter alemany Adeyemi per les properes 5 temporades. Això sí, encara no tenim hora per la seva presentació. La idea és que demà ja pugui entrenar-se, exercitar-se a les ordres de Hansi Flick. Pel que fa al femení, ahir mateix van anunciar ja la primera incorporació, la jove central neerlandesa René Van Asten, que ha firmat 4 anys fins al 30 de juny del 2030. Arribaran més avui, per cert, farà roda de premsa davant dels mitjans de comunicació Caroline Ryan Hansen, que fa unes setmanes va renovar el seu contracte per dues temporades més. I pel que fa al bàsquet, per fi, ja substitut de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, serà l'eslové Sekulic, que ha firmat dues temporades fins al 2028. Recordem que la renovació de la plantilla serà pràcticament total. De fet, ja s'han fet 6 incorporacions i encara faltarien fer entre un parell o 3 més.
0: De la cultura, parlant de música, De La Fuente, Lola Índigo, Omar Kurz o Mike Towers encapçalen el cartell del Cher Festival, el festival pel públic adolescent, que durant 2 dies portarà els grans referents de la música urbana actual al Parc del Fòrum de Barcelona. Agnès Batllà.
5: El que més triomfa a les plataformes entre els adolescents al damunt d'un escenari davant del mar. Així es presenta ja la 8a edició del Cher Festival. Stefano Macaronen és el seu director.
6: Cher és el major evento de Barcelona dirigido al público joven, más en concreto a la generación Z, porque somos el Festival Barcelona con más asistentes en la franja de edad que va de los 14 a los 28 años. En Cher actúan todos los artistas más escuchados en Spotify y YouTube y también muchos jóvenes artistas emergentes locales.
5: Des de Puerto Rico hi ve Mike Towers, un dels fenòmens globals de la música urbana internacional, però també l'artista granadí De La Fuente, que va fer història reunint més de 130.000 espectadors 2 nits consecutives al Metropolitano. O també una de les veus femenines més rellevants del pop i la música urbana a nivell estatal, Lola Índigo. També hi seran Omar Kurz, Davy, Aleixa, De La Rosa, La Pantera, Petaceta o els catalans 31 Fam. S'amplia aforament respecte a l'any passat, de 25.000 passa 30.000 assistents diaris.

0: diaris, amb concerts de tarda-nit que reclamen previsió per combatre la calor. Amb tots ells també serà tot un pioner de l'electrollatí i figura clau del gènere, Juan Magán. Avui i demà, una de les grans cites de la música urbana, el Cher Festival al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Així arribem al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtb-e.cat. Tenga un molt bon dia.

0: el que aportaria un potencial de construcció de fins a 20.000 vivendes noves de protecció oficial. Sílvia Paneque, consellera de Territori, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
1: Aquest és el segon element important, garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial, que és la de ser una llar.
2: Tenim uns preus, tant de lloguer com de compra, que són directament inassumibles per la majoria de les famílies del nostre país. Per tant, estem parlant d'habitatge que la gent pot pagar amb els seus salaris.
0: Socialistes i Morats presentaran dilluns la proposició de llei al Parlament. La consellera de Territori també s'ha referit a l'esvoranc de les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Assegura Paneque que en aquests moments encara no s'ha determinat la causa de l'esfondrament i pel que fa a la represa de les línies R2, R2 Nord i R11, ha dit que esperen concretar el més aviat possible quin dia es podrà recuperar el servei. Parlem d'aquest esvoranc i també del Puiget a Barcelona, registrat a principis de mes. En les pròximes dues setmanes podran tornar més veïns desallotjats per aquest esvoranc que van provocar les obres del metro de la L9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova. Ho ha anunciat avui la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díez.
3: Si sumen els habitatges que ja van retornar, els que han retornat aquesta setmana, els que retornaran la setmana vinent i els 31, ens n'anem a un 60% de la totalitat dels habitatges que es van haver d'evacuar el dia 7 de juliol.
0: De l'àmbit de la salut, ens situarem a l'Hospital Vall d'Hebron, on s'ha realitzat amb èxit el primer cas de trasplantament de ronyó entre persones amb VIH, ho explica el doctor Albert Sant Diumenge.
4: Los pacientes que tienen alguna contraindicación y el VIH ya no es una contraindicación. Y en segundo lugar, mejora porque a los receptores VIH les da les ayuda a tener antes un órgano. Si hay un donante VIH, solo podrá ser para un receptor VIH, pero indirectamente también alivia las listas de espera porque los que no son VIH tendrán pues, más posibilidad de tener un órgano cuanto antes.
0: En Pàgina Econòmica també els explicarem que el Banc Sabadell guanya 971 milions d'euros la primera meitat de l'any, uns resultats marcats per la plusvàlua de 300 milions obtinguda per la venda al Santander de la filial britànica TSB en l'estratègia de defensa de l'OPA del BBVA. I el govern de la Generalitat ha dissenyat un dispositiu especial de mobilitat amb motiu de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost, que contempla repartir d'altra banda més de 150.000 ulleres homologades gratuïtes en els 23 punts d'observació fixats pel govern. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
5: És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable i prepari bé l'activitat i vagi als punts d'observació que s'han destacat i que s'han triat perquè donen garantia de seguretat.
0: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I a aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que diverses incidències compliquen puntualment les circulacions. Comencem situant a Tarragona, a l'autovia 7, hi ha hagut un accident entre dos turismes a l'altura de Vilaseca, on només hi ha un carril obert en sentit sud i provoca retencions des de l'altura de Reus. També destaquem en aquests moments a la C66 de la demarcació de Girona, que s'ha circulat a través de pas alternatiu a Sant Julià de Ramis per una col·lisió frontal entre dos vehicles i que la incidència també provoca retencions en aquesta via i a l'autopista P7 entre Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en sentit nord. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, aturades a la C33 i a la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'en entrada a Barcelona i a la Ronda Litoral. Hi ha un carril tallat arran d'una incidència a l'altura de Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies. I pel que fa a les temperatures, lleuger respir després d'haver passat ja la tercera onada de calor de l'estiu. Aiment, Noelia Garcia.
7: Avui divendres a Catalunya continua la calor i les altes temperatures, especialment a l'interior. Màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, tot i que al Pirineu no es descarten possibles ruixats i tempestes.
0: Gràcies, és tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.